Idiuska. Vols dir tant? No m'ho crec, eh? És impossible. I tota, tota! Passis, home, fora cosa de locus.

0: i com ens mosquegen les malpunyeteres. Són puntets de color, volant disparats per l'habitació. Bronzents minijets, minidarts armats amb fibló. Ai!
1: Però, i tu?
0: Vaja, quina passada. Uf, doncs clar. Ves? Què volia? Alça, Manela. No exageris tampoc, eh? Cada quan? Després d'aquí? I per sempre, no?